Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
1: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
6: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
5: Diumenge, a partir de 8:45 PM, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Els 40. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

Tesla y Danam Superestrella. Què millor, eh? Per arrencar aquest divendres, aquest últim tram de l'Anda ja, que et sembla si fem un cafetó? Va, sí, un cafetó, un te, el que prefereixis, eh? Vull dir, qualsevol cosa, que avui calentona, perquè la temperatura ha baixat i es nota moltíssim, eh? De seguida parlarem del temps que ens espera avui al cap de setmana. Ja t'aviso que la cosa no és tan amable com ens esperàvem. En qualsevol cas, escolta'm, de seguida per aquí es passa la Maria López per explicar-nos què ha sigut el més sorprenent de la setmana a les xarxes, aquelles coses que tothom ha comentat, ha compartit, o, si més no, han xocat moltíssim. Abans, una de les cançons insígnies que ja coneixes de sobres i que s'ha convertit, a més, en un dels últims èxits d'un hawaià anomenat Bruno Mars, artísticament. De fet, no s'anomena Bruno, tampoc s'anomena Mars, de cognom. Això sí, amb una de les components de les Blackpink, que se suma en aquest projecte anomenat APTE com a artista principal. Aquesta ja la coneixes, no?

0: Des dels Estats Units d'Amèrica, aquí tenies l'èxit del Nicky Jam. És la més nova, s'anomena Loco por Verte. 10 i 10 minuts al matí. Compte, perquè avui el temps ve mogut, eh? A les portes del cap de setmana arriba un front polar que farà baixar fort les temperatures. De fet, ambient molt fred per ser mitjans de maig i la majoria de màximes es quedaran per sota dels 20 graus, fins a 8 graus menys del que tocaria. Després de les pluges intenses d'ahir a l'Alt Empordà i a les comarques veïnes, sembla que aquest matí ens hem llevat doncs, pràcticament arreu amb molts núvols i alguns ruixats dispersos. Però atenció, perquè serà a la tarda, quan els xàfecs i les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot a l'interior nord-est, al Pirineu i també en punts del litoral i prelitoral de les comarques barcelonines i gironines. Localment poden ser intensos, amb calamar-se fins i tot. Al Pirineu, atenció, perquè la neu baixarà fins als 1.400 metres i fins i tot una mica més avall a la cara nord. Tindrem vent, bufant de mestral i tramuntant als extrems. I el cap de setmana seguirà fresc, amb nits fredes, però el temps anirà millorant a poc. I calma, la setmana vinent torna el sol i tornarà també la calor. De fet, ara mateix repassem ràpidament algunes temperatures, si et sembla.
1: Aixequem persianes i els ànims han de ja Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: A aquesta hora tenim 11 graus a la ciutat de Girona, 14 a Tarragona, 12 graus a Lleida i 15 graus a aquesta hora a Barcelona.

Em flipa molt aquesta cançó, eh? Tot i que sembli molt happy, molt feliç, molt contenta i molt alegre, la lletra no ho és tant, eh? Fever Dreams! Aquí està l'Àlex Warren. Per cert, ara mateix 2 minuts per sobre d'un 11:15 del matí. No sé si ho sabies, però Spotify està fent 2 dècades que s'acaba de néixer i ho està celebrant a ritme de polèmica. La plataforma ha engegat una campanya de 20 dies amb dades curioses, des de la cançó més escoltada de la història fins a l'himne definitiu per una ruptura. Però el que realment ens és les xarxes no són les playlists, sinó és la nova icona de l'aplicació. No sé si s'ha actualitzat l'aplicació últimament, però ha canviat. Per l'aniversari, la plataforma ha transformat el seu logotip clàssic en una bola de discoteca, una bola de miralls de discoteca de color verd, mentre les 3 línies sonores manté aquestes 3 línies, però amb molta més brillantor, una picada d'ullet festiva, temporal i, en teoria, divertida. Doncs bé, internet ha fet el que millor sap fer, criticar, lògicament. Alguns usuaris diuen que és horrible, que és molt lletja, però amb personalitat. Altres la comparen amb l'estètica gamer dels anys 2000 o es queixen que la il·luminació no té cap mena de sentit. Conclusió, que és només una icona, que és temporal, que és per celebrar aquestes 2 dècades, aquest 20è aniversari, però ha demostrat una cosa molt clara, eh? Tocar un logotip icònic és com tocar un himne, sempre genera debat. Així doncs, d'aquí enviem una abraçada enorme a la plataforma i, escolta'm, perquè els encanta la música com a nosaltres, o potser menys, a nosaltres ens agrada més, que per això som la ràdio dels èxits. El que arriba ara, sé que t'encantarà, és l'última de l'Álvaro de Luna. Això s'anomena Dime Dónde Estás. Bon dia!

0: És la nova cançó del Max Navarro, després de fer-nos abraçar i tocar les estrelles. Aquesta que s'anomena Inigualable, que per cert ens la va presentar als 40 Primavera Pop d'aquest 2026. Molt bé, dos quarts tocats, ara passa gairebé un minut, d'11 del matí. Maria López, bon dia.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de cap de setmana i, a més, amb aquesta cançó del Max Navarro. És com que t'entra molt bon rotllo, no?
0: T'entra bon rotllo, sí, sí.
1: Bon
0: sí.
1: Rotllo, que maco que és el Max.
0: Escolta'm, de què parlem aquesta setmana? Què ha passat a les xarxes?
1: Doncs mira, parlem de Dua Lipa, qui ha demandat a Samsung per l'ús... Aquí la tenim. Doncs ha demanat a Samsung per l'ús de la seva imatge sense autorització. L'empresa tecnològica ha utilitzat una foto seva a caixes de televisors entre l'any passat, 2025, i aquest 2026. Es tracta d'una fotografia que li van fer al Festival de Texas l'any 2024. La cantant va ser conscient d'aquesta realitat el passat mes de juny de 2025, però no ha estat fins ara que ha decidit omplir una demanda oficial de fins a 15 milions de dòlars, que inclou denúncies per la infracció de drets d'autor, infracció de marca registrada i violació del dret a la pròpia imatge.
0: 15 milions de dòlars.
1: Així és, Víctor, 15 milions de dòlars. No és poc.
0: Uau.
1: Doncs la demanda afirmava que Samsung s'ha negat a complir amb les reiterades denúncies de Dua Lipa perquè deixessin d'utilitzar aquesta imatge, afirmant així que els productes continuen en el mercat fins a dia d'avui venent-se per tot el país. Fins al moment, Víctor, no tenim resposta encara de Samsung. Per tant, veurem què passa. Veurem què passa.
0: Mare meva, mare meva. Déu-n'hi-do com està el pati. Qui més?
1: Va, doncs, parlant d'estrelles del pop, passem a estrelles de la televisió, que també són estrelles del pop, eh? Perquè fa poc parlàvem d'aquell retorn somiat de Hannah Montana. Doncs tornem a la nostra infància i adolescència, perquè ja és oficial la tercera entrega de Camp Rock. Han passat 16 anys, Víctor.
0: 16 anys, eh?
1: O sigui, sóc molt vella, ara mateix. Sí,
0: què ha passat? Què
1: hem
0: passat?
1: Crescut, hem crescut. Després de 16 anys d'espera, Disney Plus i Disney Channel estrenaran aquesta saga aquest pròxim mes d'agost. Així ho han confirmat des de les xarxes de la mateixa plataforma, tot i que aquesta vegada doncs, no comptaran amb tot l'elenc. Per exemple, no estarà una de les grans protagonistes, Demi Lovato, però els Jonas Brothers sí que continuaran protagonitzant la trama i també seran productors executius del projecte juntament amb Demi Lovato, que en aquest cas doncs, es mantindrà com a productora executiva. I quina serà la història de Camp Rock 3?
0: Això dic jo, de què parlarà?
1: Doncs el grup Connect 3, que interpreten els Jonas Brothers, perdran el seu taloner, així que hauran de tornar a Camp Rock, al campus, en busca de la nova estrella musical. Els fans, Víctor, com deus saber, doncs estan bojos a les xarxes.
0: Bueno, i la Quiniela, qui pot ser que la persona
1: qui pot ser, qui sortirà, clar, exacte.
0: Clar.
1: Com hi ha hagut canvis i han passat tants anys, a veure amb qui compten. El que sí que sabem és que els Jonas Brothers estaran. I això ens fa, doncs, tornar a veure aquesta saga, no? Tornar-te a enganxar.
0: Escolta'm, tens la teva loteria de qui pot ser aquesta estrella que podrem conèixer a partir d'ara?
1: No m'arrisco, no m'arrisco.
0: No t'arrisques. Però alguna cosa, jo ni idea.
1: Tu penses? No ho sé. No ho sé, em vaig desconnectar ja de Disney Plus i Disney Channel. Fa anys, com veus, Víctor, ja sóc gran.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però sí que m'ha sorprès que Demi Lovato no estigui, tot i que és veritat que em sembla molt bé doncs, que hagi volgut participar igualment en el projecte d'una altra manera, no? Des d'un altre punt.
0: Des d'una altra perspectiva. Sí. Déu-n'hi-do.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara m'he quedat jo amb la curiositat de saber qui serà.
1: Ara ho buscarem.
0: Va, busquem-ho, ja ho dic. De moment ens quedem amb ella, que també podria ser tranquil·lament. Bueno, ella no, ja ha passat d'aquesta fase,
1: ella
0: està al punt més alt. La Rosalía, amb això que s'anomena Relíquia, una de les joies, perquè no la perla, del seu últim àlbum Lux.

0: Educació Global Citizen de la FIFA per millorar l'accés a l'educació de qualitat i al futbol per nens de tot el món. Però ara sí, el que ens agrada a nosaltres, la música.
1: Què hi haurà? Què hi haurà?
0: Quins artistes acompanyaran a Chris de Coldplay en aquest esdeveniment?
1: Efectivament, doncs volem saber quina festa ens espera.
0: Sí. Doncs ahir mateix es confirmaven els noms dels tres convidats de luxe que actuaran el pròxim 19 de juliol a la final de la Copa Mundial de la FIFA a l'estadi de Nova York i Nova Jersey.
1: I són?
0: Són, atenció, Madonna, la reina del pop, que a més està a punt de presentar nou àlbum i serà ideal per presentar-lo en directe en aquell moment.
1: El Confessions Part 1, no? Que seria la segona part del Confessions on a Dance Floor.
0: Exacte. Després també tenim a BTS, les estrelles del K-pop internacional, que ho estan patant moltíssim, i evidentment no podia faltar, ja hi havia rumors, i com no, Shakira, després de ser la grandíssima, bueno, de convertir-se en l'artista, en la primera artista en interpretar l'himne del Mundial per tercera vegada, com bé he dit abans, doncs aquí la tenim amb aquest Dai Dai, que escolta, s'enganxa moltíssim,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, jo no puc parar d'escoltar-la tot el dia. A més, no apareix una vegada a les plataformes, eh?
0: No, està tot ple de trens ja.
1: A tot arreu.
0: A tot arreu amb el ball. Aquesta nit ho veiem, Víctor.
1: Home, per
0: aquesta nit t'ensenyo la coreo, que jo ja me la sé.
1: Ah, hi ha coreo?
0: Hi ha coreo.
1: Això no ho sabia.
0: Sí, prepara't per aquest divendres nit, Víctor, perquè la cantarem, la ballarem, ja ens gravarem.
1: No, ja haurem de fer vídeo d'això.
0: Ara, la pregunta, Víctor, estarà aquest show al nivell de la mitja part de la Super Bowl?
1: Home, esperem, perquè està una mica plantejat igual, no?
0: Exacte, és la primera vegada que es fa una mitja part en el Mundial, no? Estil Super Bowl.
1: Molt bé.
0: Veurem què passa.
1: Veurem què passa. Maria,
0: ja en parlarem.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Víctor.
1: Adéu-siau, fins la setmana vinent. Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, La Musca, Els Catarres, Ginestà, The Tallets, 31 Fam i Maria Jaume. Aquest dissabte 16 de maig al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladamm.com/la-festa-150.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
3: Ostres.
2: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
5: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
6: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
5: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Volem portar la Champions des d'Oslo.
8: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
7: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
8: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
10: Tirit, tirit, tirit.
11: Anda. ¿Ya me toca salir en anda ya? Pues ya de ya te cuento esto.
9: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Los animales llevan millones de años desarrollando sofisticados rituales de apareamiento. Los pájaros bailan, los lobos aullan y Pablo va a Amazon para comprar lo que necesita y preparar un risotto para su cita romántica con Chris. Así que Pablo ha buscado en Amazon unas velas, unas copas de vino a buen precio y un cepillo de dientes de repuesto, por si acaso. Tu cita romántica. Haz que suceda. Encuentra lo que necesitas en Amazon.
13: ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
14: ¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory Studio.
3: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes los jamoncitos de pollo XXL a 3,5 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados.

0: Relsby, això que s'anomena Tubacín, que ens acompanya al final d'aquest tram de l'Andallà i tornarem dilluns amb molt més. Escolta'm, i si tu vols, demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, ens trobem a escoltar aquí als 40. Fins aleshores! Sigues dolent, però només una mica. Bon cap de setmana!
1: El despertador dels 40. Andallà, Catalunya, amb Víctor de la Torre. Sueñas con...

0: Dani Fernández, dile a los demás, abans de marxar, que se m'oblidava dir-te una cosa, que últims dies, de fet, últimes hores, per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys a Estrella Damm, vine a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, Ginestar, Detalles, 31 Fam i Maria Jaume. Dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladamm.com/la-festa-150.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Volem portar la Champions des d'Oslo.
3: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
4: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
3: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: Valorado.
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Juan Magán i Omar Montes s'han convertit en els líders de la llista gràcies a una cançó que ja fa anys que es va publicar, però que amb l'Omar Montes li han donat una nova vida i han titulat com Ayer la vi. Així sona aquest matí dels èxits després del Morning Show número 1 al país. Avui comencem aquesta hora, 11 i gairebé 5 minuts. Què tal, com esteu? Bon dia, bon divendres.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ara amb unes flors, les de la Miley Cyrus.

0: qui vull ser.
1: Quina meravella, això es diu l'art de coincidir. És com sona una de les novetats importants d'aquests dies. El Roger Pedrós, que ja fa temps que ens regala bona música, i aquest és el seu últim single, que a més demà tindrem l'oportunitat de veure-la en directe a l'escenari als 40 Pop Nou Barris. Demà celebrarem la música en aquest districte de Nou Barris.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: A la ciutat de Barcelona. Així que demà tots a Nou Barris a veure el Roger Pedrós. I avui, per exemple, a Barcelona, a la sala 2, estarà De Paul en concert avui.

Xat aquí als 40 amb el Romeo Santos i el Prince Royce. Avui posant una mica de llum al dia, que està bastant ennubulat, té mala pinta, el dia. Amb una mica de pluja que ens anirà caient durant aquesta jornada del divendres. Però no patiu, que la setmana que ve ja he vist una mica l'avançament i tindrem temperatures que ja començarà a semblar-se una mica a l'estiu. Ja ho sabeu que això sempre arriba de cop. Així que avui potser és l'últim dia que passem una mica de rasqueta, depèn on estiguem. La setmana que ve ja començarem a anar una mica més lleugers. Ja té pinta d'arribar la calor. Aquesta hora, 11:45 del matí. Som als 40, tots els èxits. Ara, a Nova York, ens anem amb el Somber. Això es diu Back to Friends. Ahir, com sempre, al matí dels 40, us parla Adrià Soler, cada dia de 11 a 2 de la tarda.

0: de l'agricultura amb els teus DJs Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

0: de setmana, tot està per arribar i per començar amb aquest End of Beginning, una de les cançons rodones del Joe, que ja sabeu, és un dels actors protagonistes de la sèrie Stranger Things, que malauradament, o per sort també, li han posat ja el punt i final, que això també està bé, posar punt i final a les sèries, que a vegades és complicat acabar-les, eh? En un moment arribarem al migdia, va. A vegades hi ha cada final que dius... Bueno, escolteu una cosa. Aquest cap de setmana torna als 40 en Tour 2026, que fa una nova parada. Viu-la en directe aquest diumenge 17 de maig a partir de les 6 de la tarda a la plaça l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat amb els DJs de la ràdio Laia Partida i Adrià Ortega. La festa més èpica dels 40 arriba a Sant Boi de Llobregat amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. No us ho perdeu, aquest diumenge a Sant Boi de Llobregat.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Subidas, bajadas, nuevos éxitos.
4: Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar.
5: La subida más importante de la semana ha sido de 15 puestos, del

Aquesta és bona, eh? És Aitana, el seu superestrella, una de les més cantades. És d'aquelles que et saps de memòria, eh? De principi a fi, allà on t'enganxi la cantes a ple pulmó. Aquí estava ella, és del seu quart azul, un dels grans treballs de l'artista, que ja ho sabeu que ha començat el seu tour, eh? Per cert, avui també s'ha publicat nova cançó d'una altra superestrella, la Shakira, que ja ho sabeu que té la cançó oficial del Mundial de Futbol, que comença en 4 dies, i que també actuarà, evidentment, a la final. Als 40! Una final que esperem que celebrem també, que arribem i que ho veurem també. Amb Madonna, BTS i Shakira, que seran els que actuaran en aquesta final del Mundial del 26. Bueno, escolteu, 12 i 3, som als 40, tots els èxits. Aquí us parla Adrià Soler. Preparats de seguida amb Ariana Grande, a Manuel Turizo, però ara amb Calvin Harris i ella, Dua Lipa. Aquesta la recuperem. Vaya tamacla. Let me take

0: realment aquesta cançó ha estat una bogeria, eh? Una sorpresa també per ells, també, perquè de cop i volta això va explotar per TikTok, per les xarxes, i al Sutherland van trobar l'èxit de tota Catalunya i Andorra. Jo diria que passant també a d'altres poblacions, eh? També per València també ha picat fort aquest tuturu. El Sutherland, que demà estaran a Nou Barris, als 40 Pop Nou Barris.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Quan les coses es van bé i té un confiança en el seu projecte, al final l'èxit acaba arribant. I el Sutherland demà a l'escenari dels 40 Pop Nou Barris amb el seu concert ho tornaran a demostrar. A partir de les 10 de la nit, però no hi seran sols. També estarà el Roger Pedrós, per exemple, la Lau Gibert, TH, Aina Reig, Giada i SDP 509. Això serà demà als 40 Pop Nou Barris amb els 40 Pop. I ara, aquí, a la ràdio, posem a Tim Impala i a Jenny.

0: És Taylor Swift aquí als 40 en aquest divendres, que no se'ns oblidi, que tenim el cap de setmana a tocar. Estem a les portes, de moment al matí, de teletreball, per exemple, per a alguns que esteu a la casa escoltant la ràdio als 40, avui acompanyant-vos en el vostre dia de feina. I ara, mira, us punxarem a Olivia Rodrigo, que ha tornat amb nova cançó i amb nou treball a les portes.
1: El som és nou. Els 40.
0: Aquest divendres, en algunes poblacions passat una mica per aigua, es presenta ara amb això que es diu Drop Dead, una Olivia Rodrigo que, per cert, l'any vinent la tindrem uns quants dies a Barcelona actuant al Palau Sant Jordi. De moment, el primer single el tenim.

0: Stories, sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda, Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura, amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.

sons i construir autèntics himnes que perduraran en el temps. Això s'anomena Lárgate. Ella és Ana Mena. Quina meravella. Amb ella, en un moment, arribarem a la una del migdia. Estem preparats de seguida amb la cançó més important al país, però també, per exemple, amb

0: aquí està Història Potent de Juan Magán i Omar Montes, que aquesta setmana han liderat la llista amb aquest Ayer la vi, una remissió d'una cançó mítica, evidentment, del Magán, el que es deia Bailando por ahí. És la cançó passada una mica a aquesta història que es va fer super reconeguda ja fa un temps. Escolteu aquesta hora, 1 i 3 minuts, amb el número 1 començat. Com estàs? Sempre amb els teus favorits, en aquest divendres, a punt d'inaugurar el cap de setmana com cal. Gràcies per connectar amb la ràdio i et punxem cançons tan mítiques com aquesta.
1: Esta canción es para ti.

0: Són el Sopa de Cabra, cançons per la llegenda i, a més, celebrant aniversari de banda, amb documental, amb concerts, amb gira. Val la pena celebrar també aquest any amb el Sopa de Cabra i, com a mínim, veure'ls un parell o tres de vegades en concert arreu de Catalunya. Aquí estaven amb la Su i el Món DJ transformant una cançó en un èxit brutal.
1: Som més nou. Els 40.
0: Una revisió d'una mítica del Sopa, transformada d'això que es deia Camins, Somnis i Promeses. I ara, aquí a la ràdio, arriba des d'Estats Units, Alex Warren.

0: Segur que més d'un i més d'una ja teniu plans per ballar una mica de batxat aquest cap de setmana. Aquesta va al Dardo Star, Romeo Santos i Prince Royce. Un èxit monumental al nostre país, eh? Escolteu que estem ja a la recta final d'aquest matí de divendres. Abans que ja comencem ja a fer carretera i manta i descansar i desconnectar una mica, estem preparats ara, aquí, amb una reina absoluta de casa nostra.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ara té uns dies de descans abans que no que comenci la seva gira, per exemple, per Estats Units i per tota Llatinoamèrica. La Rosalia, que començarà també la segona part del Lux Tour. Avui ens quedem a aquesta hora del matí del divendres amb aquesta meravella que es deia Relíquia, una altra de les bones de Rosalia.

0: Dos graus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
1: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
2: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.

0: jo crec que esteu a l'altra banda, molta gent gaudint del cap de setmana d'aquest divendres i cantant ben fort aquesta superestrella amb l'Aitana, amb el seu quart azul. Comencem nova hora, nova tarda, aquest 15è dia ja, Equador del mes de maig. I estàs aquí en bona companyia a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora i estem junts fins a les 6. Va, que ho passarem bé. La recepta del doctor que ens porta en Ryan Castro, Capo i Gangsta, en aquesta època que poquet a poquet ens anem acostant a l'estiu, a les bones temperatures i al sol, és escoltar música. I escoltar els 40, millor que millor. També escoltarem la cançó que va guanyar l'Oscar aquest 2026, Les Antrich, amb aquest Golden, que també ha arrasat a tot arreu, de les guerreres del K-pop, de la pel·lícula de Netflix. No pot faltar una de casa, que ens encanta. La Rosalia i el seu looks, aquesta relíquia que va ser la pujada més forta de la setmana passada. I veurem demà que tenim nova actualització a les 10 del matí amb el Toni Aguilar. I veurem què passa entre les 40 cançons més importants de la llista. I com t'he dit, avui estem celebrant que estem ja pràcticament, si no ho estàs, et queda molt poc, de cap de setmana.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I això es nota amb les vibes, amb l'energia, amb l'ambient que hi ha i amb les cançons també com les gaudim. Arriba l'Alex Warren amb això que es diu Fever Dream als 40.

0: Els dimonis, els demons, els Imagine Dragons. Ara que sona quan estem a segons, o que sigui un quart de cinc. I aprofito per preguntar, quin plan tens per aquest cap de setmana? Perquè hi ha moltes coses a fer. Per exemple, demà tenim els 40 Pop Nou Barris i el diumenge els 40 Ontura a Sant Boi de Llobregat. Vaja, que no tens excusa, i perquè potser en qualsevol dels dos esdeveniments que tenim amb els 40 pots trobar aquella persona especial i que t'acabis connectant a través d'una cançó. D'això parla una miqueta aquesta cançó que et porto a continuació, del Joan Dausà, d'un concert que va fer al Palau Sant Jordi, de fet, la primera de les moltes bogeries que ha fet el músic de Sant Feliu de Llobregat. I en aquell concert es van conèixer dues persones i d'allà va sortir una relació. D'això parla el Per una cançó, que sona per aquí a la ràdio musical líder.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: És un artista que pot dir amb molt orgull que és de les últimes que ha pogut actuar al Santiago Bernabéu. També ho va fer la Karol G, però després la cosa es va complicar. I ara, mira, per exemple, poden venir a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, i els companys que aquí poden venir encantades. La Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia, aquí als 40, i ara una que va estar fa molt poc tant a Barcelona com a Madrid, i també amb una gira que està portant a tota Europa, i a més, és d'aquí, és de casa, és de Sant Esteve Sesrovires, i ens està enamorant amb la seva gira del seu lux, on cada concert porta una persona convidada en un confessionari. Saps de què et parlo, oi?
1: El som és nou. Els 40.
0: I aquí a Barcelona els encarregats van ser el Rojo, també el guitarrista de la Fuente, la Bad Gyal i la Yolanda Ramos. Et parlo de la Rosalía, que arriba amb aquesta relíquia que trobes a la posició 25 de la llista més important del país. 5 minuts i seran 4:45. Va, pujar el volum, tu.

0: ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
1: els millors concursos,
0: els millors plans. Els 40...

0: Love Me Again de John Newman, passant per aquí una cançó que va ser número 1 de la llista dels 40. Prenent-nos amb calma aquest divendres, abans també amb el Daddy Yankee Snow, dient-nos això, eh? Con calma i anar avançant. Ara anem a reconstruir parts de l'amor perquè arriba el puzzle de la Kiara.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: I que ens recorda que si una persona no t'estima de la millor manera com tot mereixes i com s'ha d'estimar, millor que no t'estimin. Arriben aquí als 40.

0: Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure un concert a Oques Grasses, La Pop Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, Els Tiets, 31 Fam i La Maria Jaume. Demà dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona, la festa del segle i mig. Més informació i entrades a estrelladamm.com/lafesta150.
1: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.

0: Hora d'elegir. Vívilo. Disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la pregunta seria és: hi ha alguna cosa que se li doni malament a l'Anna Mena? Ballar se li dona fantàsticament bé. Cantar també, ho estàs comprovant amb aquesta carita trista amb l'Emília. I ara també, des de fa ja un temps, uns mesos, fent d'actriu a pel·lícules com, per exemple, Ídolos, que coprotagonitza amb la seva actual parella, l'Òscar Casas. Així que tot bé, eh? Aquí, acostant-nos al punt de les 5 de la tarda, als 40, en aquest divendres. I en res, la cançó que porta tota la setmana a la primera posició de la llista dels 40. Ens ho porta un que podria ser el germanastre del fill del pare de Lamine Yamal. No sé si saps de què et parlo.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: En res, t'ho explico. No tinc clar si és una broma o no del propi artista, però, en tot cas, aquí abans sonen èxits com, per exemple, aquesta dels Maroon 5, aquest She Will Be Love.

0: nova parada. Viu-lo en directe aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega, la festa més èpica i el tots els èxits dels 40. I la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. No t'ho perdis, aquest diumenge és Lia Fort a Sant Boi.
1: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
2: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en audi.es.
3: Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país.
4: Vuelven los 40 Music Awards Santander. Y esta no va a ser una edición cualquiera, porque los 40 celebran su 60 aniversario. No te pierdas el acontecimiento musical del año. En 2025, las entradas se agotaron en tan solo 2 horas.
5: ¡Santa Rosalía!
4: Muy pronto en santanderesmusic.com podrás acceder a la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander. Hazte cliente hoy y empieza el viaje antes que nadie. Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
6: ¿Qué te parece esta casa para robar?
7: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
6: Vale, entonces, nada.
7: La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
8: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti Jugues Barça. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Barcelona, 93.9.
11: La roba que segueixes a les xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glories. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Frikis, reuníos. Saca el héroe que llevas dentro y celébralo a lo grande en game con nuestro especial Orgullo Friki. No te pierdas chollazos increíbles en tus consolas, videojuegos y merchandising favorito de Batman, Pokémon, Harry Potter, Star Wars y mucho más. Este mes de mayo, siéntete friki y orgulloso de serlo en game.
14: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
15: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
16: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
17: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
18: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.
19: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: Ens fa ballar i ens celebra que ja estem de cap de setmana. O espero que ho estiguis ja, o que et quedi molt poc, eh? 5 de la tarda aquí als 40 de la Ràdio Musical Líder amb el Juan Magán i l'Omar Montes, els que són els número de la llista dels 40. I a més, l'Omar Montes que va dir l'altre dia, no sé si d'en broma o no, que la seva mare estava embarassada del pare de Lamine Yamal. No sé ni com prendre'm aquesta declaració. I en aquesta nova hora passarà el Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo, no sé llorar. Salut, mi reina, doncs sí, salut per dies com avui, pels cap de setmana, tot i que a bona part de Catalunya està plovent. Per tant, si pot parar aviat per poder gaudir del cap de setmana, millor que millor, eh? També passarà per aquí el Sombra amb el seu Back to Friends, una cançó que fins i tot hi ha una versió en català que l'ha fet Mishima. Només amics es diu el tema en català. I també cantarem una mica el desamor. Amb els dardos que es claven al cor quan una persona que estimes o que t'agrada molt et diu una cosa que no vols escoltar. Romeo Santos, en Prince Royce, rei i príncep de la bachata, també ens faran ballar. En aquest divendres, en aquest 15è dia del mes de maig, estem a l'Equador i ara un que deu estar molt nerviós perquè d'aquí res, d'aquí poques hores, comença la seva gira i a més ho fa a casa seva, a Catalunya, a la sala Apolo de Barcelona.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Et parlo del De Paul, que arriba amb això que es diu En unos años. A més, aquesta cançó demà pot ser dins de la llista dels 40 perquè de moment és candidata. Molta sort, De Paul, en aquesta nit, en aquesta inici de gira.

0: fent una mica de màgia amb la Lady Gaga i el seu Abracadabra, que passa per aquí quan estem a segons que sigui un quart de sis. I apunta la data, 18 de juny, que torna el Clotilde Fest amb els 40. Tindrem els concerts al Mama Doja i també d'aquesta que arriba a continuació.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Directament des de Mallorca, ella tampoc s'ho perdrà. La Maria Jaume, molt atent perquè aviat les invitacions disponibles.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'ofereix.

0: La vam conèixer a Operació Triunfo i des de llavors no ha parat de publicar cançons, créixer moltíssim com a artista i aquí arribàvem les seves guapes No Morimos de Verdad. La Ruslana, aquí als 40. I atenció perquè aquest cap de setmana ens veiem als 40, un tour 2026 que fem nova parada. I si vols viure en directe aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, vine a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat. Així que ja t'esperem amb els DJs Laia Partida, també amb la Dira Ortega, la festa més èpica i, òbviament, amb tots els èxits dels 40 i la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. Aquest diumenge es lia fora a les 6 de la tarda a la plaça de l'Agricultura.
1: 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: Que tens més informació a través del nostre Instagram, que és @els40. En res per aquí, qui et porto és el Harry Styles amb el seu Acid Ghost, també els Efecto Pasillo en aquesta tarda. Doncs un bon moment per fer una mica de berenar fent una mica de pan i mantequilla. O abans, també, el Somber, que ja l'escoltes per aquí, una de les revelacions, sens dubte, de la música pop d'aquest 2026, amb cançons com aquest Back to Friends.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: passant pel Harry's House, el penúltim àlbum del Harry Styles, que ara fa també poques setmanes va publicat el seu últim àlbum, una mica més fos del que potser era l'anterior, com cançons com aquesta que passava per aquí, que també va venir a presentar a l'Estadi Olímpic i els companys. I ara en res, nedarem amb els BTS, amb el seu swim, però abans, com t'he dit, en aquesta hora, mira, ara que estem a 5 minuts, que siguin les 5:40, un bon berenar és fer una mica de pan i mantequilla.
1: Aquí posem els èxits, els 40.
0: I és que ens ho porten des de les Canàries, una formació que porta més de 20 anys de trajectòria. Són els Efecto Pasillo. Va, aquí estem, sempre amb el bon rotllo que els caracteritza. Come

0: I que la lluna sigui testimoni que nosaltres també volem tot amb tu. Que comparteixis cançons, que gaudeixis molt del cap de setmana i que sigui també acompanyat, si vols, de la ràdio musical líder. De l'Álvaro de Luna amb el seu Todo Contigo, una cançó d'amor per cantar-li a aquella persona que sempre suma la teva vida i que et fa ser millor persona que l'altra. Va, jo amb això m'acomiado de vosaltres. Espero que vagi molt bé, com t'he dit, el cap de setmana. Que descansis, que recuperis, que surtis de festa si et ve de gust, però que sobretot estiguis amb la gent que et fa sumar. I que, òbviament, no et falti mai la música. Aquí sempre en trobaràs. Jo sóc l'Uri Mora i us deixo amb el Karim Herrero i amb fórmules com salvar una vida, amb aquest How to Save a Life.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Adéu-siau.

0: Últimes hores per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure un concert a Oques Grasses, Lofop Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestar, Tiets, 31 Fam i la Maria Jaume. Demà dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona, la festa del segle i mig. Més informació i ultimíssimes entrades a estrelladamm.com/lafesta150.
1: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes el tomate de rama a granel origen España a 1,65 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
3: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico a Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
4: Alcampo presenta Los 40 Básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid. Teatro Eslava. Las entradas ya están agotadas, pero recuerda que podrás seguir todo lo que pase en nuestras redes sociales y en los40.com. Los 40 Básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
5: Volem portar la Champions des d'Oslo.
6: Futbol Club Barcelona!
7: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
5: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
7: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
9: Barcelona, 93.9.
0: Els 40 Pop Nou Barris. Demà, 16 de maig, a partir de les 10 de la nit, amb el concert de Sutherland i les actuacions del Roger Pedrós, Lau Gibert, CH, Aina Reig, Giada i SDP 509. Per tant, ens veiem demà, eh? Els 40 Pop Nou Barris, amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona. No t'ho perdis!
10: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Que sea espaciosa, con muchos cajones, con el horno y microondas integrado.
12: Soñar es fácil, hacerlo realidad para Catalonia Ceramic también. Si quieres reformar tu cocina, tenemos el proyecto que buscas y después nos encargaremos de todo. cataloniacerámica.es.
13: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
14: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
15: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
16: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta els fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
17: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
9: Els 40.cat. Connecta amb els 40.
18: Vestit de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

0: Pero del 1 al 15 descubres tu premio y luego si te ha tocado, dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
1: 11. Bien jugado.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Barcelona, 93.9.
4: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
5: Vine a gaudir dels millors concerts de la Festa Major de Sant Boi. Miqui Núñez, Aliz, Seguridad Social, Soleà Morente i molts més et faran viure moments inoblidables els dies 15, 16, 17 i 20 de maig. I recorda, són gratuïts. Vine a la Festa Major de Sant Boi.
6: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alfa 5 vuela a gran altura. Escala el Everest. Esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos.
7: Alfa 5.
6: Reserva en fibera.com o en la...
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Los jueves no son cualquier día. Son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8:30. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
10: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
12: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.

0: Aquesta és la superestrella de la nostra estimadíssima Aitana. És la set de la setmana en aquest 15 de maig de 2026. Veurem què passa demà dissabte al repàs a la llista amb el nostre company Toni Aguilar, que la repassem de nou des de les 10 i fins a les 2 del migdia. Per davant tinc a The Ball, tinc a Katy Perry, Pablo Alborán, Relsby, Summer of the Back to Friends i també cançons de Nicky Jam, una de les noves del nostre estimadíssim The Ball amb el Unos Años, una de les cançons que també està inclosa dins la nostra candidatura per entrar demà dissabte a la llista. Veurem si ho aconsegueix o no. Benvingut a bord. 8:03. Hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Quevedo, quina qualitat extraordinària té. Ben som bon quan es posa davant d'un micròfon i també en un escenari perquè fa piruetes, voltaretes, amunt, avall... No para, no para, és que no para. Aquesta és la cançó anomenada Beautiful Thing for the Mr. Mateus dins la nostra fórmula musical en aquesta tarda vespre del divendres. Per davant tinc a Katy Perry, tinc a Pablo Alborán i arriba ara mateix la més nova de Paul. Això es diu En unos años, això és una de les nostres candidates oficials per entrar a llista.
1: La primera i número 1. Els 40.

0: Aquesta cançó és possible que soni aquest proper diumenge, dia 17, als 40 on Tura, Sant Boi de Llobregat, tota la informació en breu i també des dels 40.cat i xarxes socials. Ara, Sommer!
1: Si són els 40, és un èxit, els 40.

acostem a les 9 de la nit amb ritmes com, per exemple, aquesta del nostre estimadíssim Álvaro de Luna i el seu Dime Dónde Estás, cançó que vam descobrir també als 40 Primavera Pop a Badalona, a l'Olímpic Arena de Badalona, perquè, a més, ens va presentar aquesta cançó i algunes més del seu repertori.

0: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.
1: Hey! I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona als 40, és un èxit.

0: i ens canta Dani Fernández. M'has invitat a bailar camí de les 9 de la nit en aquesta del divendres 15 de maig amb Taylor Swift, amb les contades amb Bad Bunny, amb el Nova Iol i moltes de les que tinc preparades i a punt, entre d'altres a partir de les 21 hores. De fet, en res arriba el nostre actual número de la setmana. Veurem si canvia o no demà dissabte, perquè fem el reinici a partir de les 10, ja ho saps, amb el nostre company Toni Aguilar a Del 41. Ara aquesta, m'has invitat a bailar, Dani Fernández.
1: Todos tus recuerdos.
0: I atenció, perquè aquest diumenge, dia 17, estarem ni més ni menys que a Sant Boi de Llobregat en una nova aturada dels 40 On Tour amb seu a Sant Boi de Llobregat a la plaça de l'Agricultura amb els DJs Lea Partida i jo mateix, Adrià Ortega. A més a més, amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi. Nova aturada aquest diumenge 17 a Sant Boi de Llobregat a la plaça de l'Agricultura als 40 On Tour.
2: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
3: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
2: Con financiación hasta en 12 meses.
3: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
5: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: ayer la vi bailando por ahí, que es el nuestro actual número 1 de la semana gracias a las teves votaciones, a del 41 de las canciones de Electrolatino que en el seu dia ja vam descobrir de Juan Bagan, però que aquest 2026 s'ha actualitzat amb la col·laboració d'Omar Montes amb el nostre actual number 1 amb això que es diu Ayer la vi. Abraçades enormes de la Tria Ortega fins al punt de les 10 de la nit amb Bombay, també Sant Giovanni, Macklemore, Romeo Santos i Prince Royce, Olivia Rodrigo, però també passarà per aquí clàssics de Dani Fernández o Queixa amb el Dayang. Abraçades de l'Adrià Ortega fins les 10.
1: Els 40, Adrià Ortega.

Aquesta cançó es diu La Villa, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical de Ryan Castro i Capo. És la onzena de la setmana sonant aquí des de la ràdio musical en format pot més intensa. En aquest cas, amb aquesta cançó també tinc preparada si apuna Olivia Rodrigo amb el Drop Deep o, per exemple, aquesta de Dràcula. És la 15 de la setmana, brutal.

0: que ara estic cantant el tu-tu-tu-tu-tu. La cançó de Sidderlang que fa uns minuts et posava aquí a l'entrada dels 40 i que se m'ha quedat, se'm queda. És una de les virals a Catalunya d'aquestes últimes setmanes i que te la recupero aquí des dels 40. Siguis on siguis, baixis on baixis, s'arrima d'aquesta cançó també, que escoltes ara mateix anomenada Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. És una de les privilegiades perquè està dins la llista, dins el podi número 3, gràcies a les teves votacions. Ens acostem camí de les 10 de la nit amb ritmes com és el cas del més nou d'Olivia Rodrigo. És el Drop Beat, és la 27 de la setmana.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.

ara que es visten al món de la música en aquests últims 15 anys i jo vaig dir que una d'elles, és aquesta de la Hendrix. Sí, sí, la revolució Hendrix, en aquest cas amb Golden, una de les cançons que pot sonar també aquí des de la nostra fórmula musical cada dia. En aquest cas, és una de les més aclamades, 33 de la setmana.

en aquest 15 de maig de 2026. Que tinguis una molt bona jornada, el que quieres, aquest divendres, i també el weekend. Quan tu vulguis, aquí t'espero. Des de les nostres freqüències a Catalunya i Andorra.

0: un xarro.
1: Sí, està guapo.
2: Vols conèixer millor els artistes de referència?
3: Punt 40.
2: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Ens escoltem a Can 40.